0: Soy Raymond de la Acampada Educativa. Ya, buena vesprada.
1: Buena vesprada.
0: Para el programa Radio Flautas. Ya porteo por lo menos 3 semanas de vaga, ¿no?
2: 4, de fet, avui que es dissabte.
3: Sí,
0: 4 semanas de vaga educativa. ¿Quiénes son las reivindicaciones de los docentes per anar a la vaga?
3: Vale, pues les reivindicacions que des del primer moment s'han plantejat són les més prioritàries segons les consultes últimes que s'han fet. És primer, una adequació de les ràtios. Estem en ràtios que són completament insuportables, fins a 35 alumnes en classe. Per una altra banda, infraestructures. Estem en centres que tenen unes infraestructures deteriorades, en aules que no estan climatitzades, i en els mesos de maig i setembre arribem fàcilment a superar els 30-32 graus sense massa problema. Necessitem també una adequació salarial que servisca per a recuperar el poder adquisitiu del professorat, que fa 19 anys que no es revisa, i això ha comportat una pèrdua del poder adquisitiu de fins al 20%. Necessitem també mesures i recursos suficients per a poder dur endavant plans d'inclusió per a l'alumnat, que actualment estan infratesos perquè no n'hi ha professionals que estiguin capacitats per acompanyar-los en el procés d'aprenentatge. Necessitem també que la Conselleria i el Govern valencià canviï la seva actitud respecte a la llengua. Està en un procés de marginació constant que es veu agreujat en les successives en els successius canvis legislatius, i tot aquestes coses són fonamentals. Necessitem també una nova ordre de plantilles que porti les substitucions quan apareixen, que s'agilitzen, que es contracten més professors. O sigui, són tota una sèrie de demandes que tenen com a finalitat dignificar, per una banda, la feina del professorat, però també les condicions en les que els alumnes reben l'educació, que és un dret fonamental.
2: I la quantitat d'accés a diferents alternatives educatives que puguen tindre el nostre alumnat, no? En FP, per exemple, s'han anat retallant consecutivament places, tant de grups d'alumnat com de profes en conseqüència. Des de fa uns 5 anys s'estan retallant. Jo, que soc alumna també de FP a banda de professora, ho he notat, i aquestes places, la recuperació d'aquestes places no està ni tan sols sobre la taula. En plan, se parla de mantindre les places de FP que n'hi ha ara en fons europeus, de mantindre-les en pressupost autonòmic. Bueno, i què passa en totes les retallades que ja s'han fet, no? Perquè el que està passant és que la FP, que és una via laboral molt, molt positiva per a adolescents que igual no volen estudiar una carrera tan llarga i que els pot permetre accedir a treballs remunerats un poc més dignes que simplement en l'ESO, no? O en formacions professionals pues molt interessants, que estiguin vinculades a les coses que els interessen, resulta que ara que està pujant la demanda de FP s'estan retallant places i s'estan anant totes a la privada, que després en algun moment donat demanaran subvencions perquè estan fent-se càrrec de donar un servei que hauria de ser públic, però sorpresa, sorpresa, ja no ho és. I això ni tan sols està sobre la taula.
0: Estem parlant tot de reivindicacions que tenen que veure en la comunitat valenciana, no? Que té que veure en el govern valencià, bàsicament.
3: Sí.
0: Sí, imagine que algunes vindran de més arrere, però en el tema polític, este nou govern, com ha afectat a l'educació? Jo havia llegit per allí que havien destinat una pasta, per exemple, en el tema de sanitat, a la sanitat privada o concertada, o no sé què hòsties. En el tema educatiu també estan fent el mateix?
2: 78 milions o 68, no recorde ara.
3: 68
2: milions, mos despertarem l'altre dia, fa dos, pues de la notícia de que s'havien adjudicat 68 milions a la concertada, no? Clar, després diuen que no n'hi ha fons. Pot ser que no els hi hagi, no? Perquè com se'ls estan gastant en altres coses, el que passa és que jo penso personalment que no hauria de ser ni un debat. Els fons públics són per a dotacions públiques, no n'hi ha res més que parlar.
3: Però a banda d'això, crec que també és important assenyalar que ací darrere el que hi ha és una estratègia neoliberal. N'hi ha fons perquè una part molt important del pressupost europeu destinat a l'educació no s'ha executat. O sigui, són diners que estan a disposició del Consell i que han decidit, com una decisió política,
0: aparcar-los i
3: deixar-los perdre en comptes de destinar-lo a les tantes urgències que tenim. Per tant, és fonamental tindre en compte que no és un problema de que no hi ha recursos, no és un problema ni tan sols de mala gestió, sinó que és un problema és una qüestió estratègica i de planificació política, sí. D'un pla
0: de
3: privatització.
2: I de fet està estant molt interessant perquè els dies que estem acampades així, pues, ha vingut gent també que treballa per a diferents òrgans o grups de l'Ajuntament i ens està dient que als seus àmbits els passa el mateix, no? Que els estan llevant licitacions per a fer-les privades, que no estan executant els pressupostos que tenen, o sigui, que és una cosa, l'IVC deia també, pues, l'any passat 32.000 milions sense executar, este any els han donat més fons, que és un plan, és una estratègia genèrica de com volen, pues, entendre la política pública.
1: Sí, és un pla de degradació i de no assumir un poc les responsabilitats que tenen per a poder derivar, dir que no funciona i així a poder derivar potser a la privada.
2: Sí, entenc. A mi me dona ràbia perquè és que fixa't, dius, de no fer-se càrrec de les responsabilitats que tenen. Pas a mi la sensació que jo tinc és que la seva responsabilitat l'estan fent, o sigui, l'estan duent a terme perquè la seva responsabilitat no és cap al poble ni cap a les dotacions públiques, perquè clarament tenen una responsabilitat cap a les empreses i cap als lobbies. Llavors la seva responsabilitat l'estan fent molt bé, el que passa és que tenen la poca vergonya de mentir descaradament a la gent i dir-los que la seva preocupació és el públic, quan és evidentment fals.
1: Bueno, s'hauria de veure aquesta preocupació en què consistís, si és una preocupació en dilapidar lo públic o què?
0: Deixar-lo caure. En el tema de la vaga, les negociacions, que no avancen de ninguna manera, no...
3: Sí, a veure, ahir es va convocar una mesa de negociació amb el sindicat, que va ser retransmesa en un clar moviment de transmetre un missatge i de fer un pols també als sindicats. Però bé, el que es va presentar allí no deixa de ser el mateix document que es va presentar el dia 18 de maig, amb xicotets canvis estètics. És cert que n'hi ha alguna millora pel que fa a les ràtios, però que el professorat i també els sindicats consideren que és completament insuficient. El que ens estan proposant són mesures que no arriben a... Bueno, que no generen consens entre el professorat, que no són capaces tampoc de generar acords, i el que n'hi ha darrere és una clara estratègia de desgast, perquè al final, ja dic, portem 4 setmanes de vaga indefinida, una part del professorat molt gran estem seguint o secundant la vaga de manera constant i la seva intenció és que arribi un punt en què tinguem que rendir-nos i acabar signant un acord que tanque el conflicte en fals, i en aquest sentit jo crec que el professorat tenim molt clar que este acord no és un acord que pot servir per a tancar el conflicte.
0: Uh-huh. També han dimitit 200 o més de 200 professors dels seus càrrecs. Què passa en aquesta gent?
2: Bueno, mira,
0: se podran reincorporar? Estan dins de l'acord la reincorporació? O com està el tema?
2: Pensa que els equips directius funcionen per una votació de claustre, no?
3: fent, o sigui, acceptant una posició de privilegi en última instància i de responsabilitat, que no està responent al que està exigint el professorat. I en aquest sentit jo crec que el professorat hauríem d'haver sigut molt més durs a l'hora d'exigir les dimissions a aquells companys que ens han deixat tirats i no han estat a l'altura de la responsabilitat que teníem, perquè era la mesura de pressió més forta que teníem. Si haguéssim dimitit 1.500 equips directius, l'administració hauria tingut un problema molt gros de cara al curs que ve per a tindre una comunitat educativa, uns centres que foren operatius. És impossible tindre un equip directiu quan tens tot el claustre en contra perquè ahir s'ha ficat a dit a una persona designada per inspecció. I ahir hem perdut una ferramenta que teníem de pressió que era essencial.
0: I què suposa per a aquests directius dimitir? La pèrdua del lloc de treball o només del càrrec?
2: Del càrrec, però no de la plaça. Els equips directius, a banda, són docents d'alguna assignatura concreta, no? I formen part del departament X. El que passa és que tenen certes hores com alliberades de la tasca docent per a poder fer els càrrecs de, pues, que els demani la direcció.
0: O sigui, només dimitien dels càrrecs, no perdien la plaça ni
1: el lloc de treball.
2: Que el que parlàvem abans, que estem ja cap a final de curs i estan deixant que s'ofegui la vaga perquè arriba un punt en el que la capacitat de pressió que tenim cada volta és menor perquè les notes s'estan posant, ha passat ja el del selectiu, les notes de batxillerat, no? Llavors, una ferramenta pues, molt útil era generar caos administratiu de cara a les admissions i les matrícules per a l'any que ve. Perquè si això s'haguera fet i haguera sigut tan massiu que no s'haguera pogut resoldre el problema, estaríem en un setembre en el que els profes, encara que no estigueren fent la vaga, i això seria també molt saludable per a l'economia, que està patint molt aquest últim mes, no podrien donar classe perquè no hi haurien grups els que donar classe, perquè l'alumnat no està matriculat, perquè no s'han... pues tot això, no? Les optatives, no sé què, llavors seria una ferramenta de pressió molt, molt tutxa. A mi personalment me dona molta pena, no sé si funciona així o no, però jo penso en quins equips directius han tingut la generositat i la valentia de dimitir i pensar que són els que ja no van estar me fa tristor, no? En plan, és que crec que són ixos els equips directius que necessitem. Clar. I els honro i estic superorgullosa d'ells, però a la volta me fa pena perquè també sé pues, qui són alguns dels que no han dimitit i dius, joder, pues mos aniria millor, si ho haguem fet al revés.
1: Que tampoc s'entén, perquè són equips directius d'una escola pública que si es lleva o desapareix també perderan el seu puesto, o sea, no... Però bueno, es veuran.
0: I una altra cosa que volia preguntar. Hi ha forces per a continuar la vaga? Dic a nivell personal, a nivell de col·lectiu i a nivell de diners, perquè cada dia de vaga vos costa una pasta.
2: Sí. Jo penso que sí. És de veres que en general estem molt cansades i se va notant. La sort també que tenim és que som un col·lectiu molt gran, que estem molt, molt mobilitzades, i que encara que en general sí que se nota que el múscul ahí de la vaga ha anat enfilint-se un poc, nosaltres per exemple així a l'acampada hem notat que la primera gent que estiguérem ha anat com a poc pues, tornant a casa perquè ja no podien més i ha arribat un relleu de persones, no? També jo soc molt optimista, igual Raimon, que no sé si és més materialista que jo.
3: No, jo estic d'acord, crec que el nivell de mobilització que hem tingut durant aquestes setmanes és una cosa que ens ha sorprès a tothom, a nosaltres mateixos, els primers, a qualsevol professor o professora que li hagués preguntat dues setmanes abans o una setmana abans com anava a anar la vaga, en cap cas s'haguera imaginat que haguem arribat fins a la quarta setmana de vaga indefinida, tot les mobilitzacions que hem tingut, haver acampat una altra volta en la plaça de l'Ajuntament, bueno, en aquest cas en la plaça de la Verge. Bé, ara és evident que a mesura que acabi el curs, com deia Sara, la vaga perd sentit o almenys efectivitat, sí. I hem de pensar altre tipus de mobilitzacions. També sabem que de cara a setembre s'estan ja començant a plantejar mobilitzacions a nivell estatal
2: en
3: i en altres
2: Madrid,
3: comunitats autonòmiques.
0: Claro.
3: Autònomes. Aleshores, jo crec que a a partir dels aprenentatges que hem tingut durant aquesta vaga, pensar millor les estratègies de lluita i amb coordinació amb altres territoris i amb altres lluites, jo crec que és possible a partir de setembre tornar a mobilitzar el professorat, perquè el que sí que hem comprovat durant aquesta mobilització és que són capaços de generar moltíssima inquietud dintre de l'administració, i hem d'aprendre a aprofitar el nostre poder que tenim, que com a treballadors i treballadores al final.
0: I heu contemplat la possibilitat de demanar suport a la població normal, que no està dins de la cosa educativa, per apoyar-vos en diners, en pasta, en...
2: No.
0: En equips o el que fos a falta?
2: És que ha sigut molt xulo perquè no ens ha hagut... no ens ha fet falta ni demanar-ho, no?
0: Ha anat arribant,
2: la gent està sent supersolidària, supergenerosa, s'acosten, la gent té curiositat també, fins i tot, bueno, n'hi ha de tot, no? Estem a la plaça de la Verge, pues passen coses tot el rato, però n'hi ha gent que té dubtes i ve i pregunta, i és normal que la gent estiga confosa perquè els mitjans són capciosos i diuen la informació que volen, i ara, pues, per exemple, la vaga se va acabar perquè ja no tenim ferramentes de pressió, no? Reals, pel que deien. I el discurs que està aprofitant l'Ajuntament i Conselleria és dir, ah, mira, en estiu no fan vaga, per exemple, no? O estar posant tot el rato el foco en els salaris. Chico, fa 2 setmanes que l'acord dels salaris ja no està sobre la taula i estem així, saps? O sigui, jo he anat avui a ma casa a regar les plantes, després d'una setmana les de Raymond han d'estar i ha fet els pols, i així estem, i no estem parlant ja dels salaris, que també són importants i continuen, però és que ja ni tan sols ens tenim com sobre la taula de negociació. Aleshores, la gent està sent molt solidària, mostrant també la seva curiositat i els seus dubtes i escoltant la realitat, que no la coneixen perquè els mitjans no la diuen.
1: Val, jo volia preguntar, a banda, quin és el suport o el recolzament que us han donat els pares i els alumnes? Si ho han entès, estan amb vosaltres, heu sentit aquest suport?
2: Jo la veritat que, bueno, jo sóc interina i estic fent una substitució indeterminada que s'acaba en un parell de setmanes. Llavors la setmana passada, per exemple, vaig tornar a la feina i hem estat parlant molt de la vaga. I la veritat que l'alumnat està sent molt solidari i són curioses també, però pregunten i entenen i saben que a l'institut nosaltres posem un tiquets al pati, l'alumnat ha vingut a ajudar-nos a fer xapes, a repartir pamflets a l'hora del pati, hem fet cartelleria, l'han pensat per l'institut, jo de tant en tant mos escrivim per Outlook i me fan alguna pregunta, profe, no sé si vas a venir el lunes, però bueno, si no vienes, nada, muchísimo ánimo, hemos intentado ir a la plaza, no ens han dejado los papás, pero bueno, pues son de tercer de la ESO, o sea que sí, la veritat és que la resposta està sent molt bona, molt bona. I és guai, perquè això no ho estem fent per nosaltres. O sigui, per mi la vaga és un exercici d'amor i de solidaritat increïble i és molt guai donar-se compte que la gent ho veu. Com a mínim la gent que forma part de la comunitat educativa i cada volta més. I també per a mi el fet que la negociació d'ahir la retransmitiren en directe com si fos això un circo fou una estratègia de conselleria per a intentar fer-li un poquet de pols al relat social que s'està aconseguit en l'última setmana, que és que la gent s'està donant compte de que la nostra lluita és justa i de que tot el món pot participar, perquè la comunitat educativa és molt ampla i va tindre un intent molt torpe d'intentar guanyar aquest relat que li va aixir fatal. O sigui que sí, no estem a soles en absolut, ho estem notant moltíssim.
1: Jo crec que a més que és un exercici pedagògic, més enllà de les aules, pels vostres alumnes que han de prendre que igual el dia de demà li toca a ells també eixir al carrer i lluitar, i jo crec que esteu donant un exemple perfecte, vamos.
2: Totalment.
3: Sí, jo crec que això també és fonamental, no? S'ha dit molt, el docent lluitant també està ensenyant, crec que mostrar-los als alumnes que n'hi ha situacions en les que ens hem de plantar, que hem d'eixir al carrer, que hem de reivindicar els nostres drets, però també hem de reivindicar allò públic, allò comú, que és fonamental. Sense això estem perduts i el que anirem a veure és un avanç cada volta més fort d'això del neoliberalisme, que cada volta és moneda de canvi més habitual en la nostra societat. Sí, efectivament, jo crec que els alumnes també estan veient que totes aquestes reivindicacions, la vaga, està portant pues això, que passen coses a les aules, que passen coses al carrer, i com deia, estem veient també molt el seu suport i també això, el suport de les famílies.
0: Molt bé. Algo més que afegir o...?
1: Jo volia preguntar, el que queda de dies, perquè això se pot allargar no sabem quan, com pot la gent recolzar-vos? On poden, què poden fer o on poden anar per tal de donar-vos suport o ajudar d'alguna manera?
3: Vale, a veure. Per una banda hi ha la caixa de resistència que ha muntat la coordinadora d'assemblees amb la Fundació Escola Valenciana. És una caixa de resistència oberta per a tot el professorat que ha fet vaga, que hagi patit repressió a través de multes o qualsevol forma de repressió per part de l'Estat durant la vaga. I a banda d'això, també en l'acampada mateixa tenim una caixa de resistència que és autogestionada i que l'estem tirant endavant la mateixa gent de l'acampada. I a banda d'això també en moltes escoles, molts instituts, s'estan muntant caixes de resistència també a nivell local, a nivell de centre, que estan funcionant i que són fonamentals per a que aquelles persones més vulnerables o que se troben en una situació més difícil puguen fer la vaga, exercir el seu dret a la vaga i veure pal·liades en la mesura del que sigui possible bé, les conseqüències i l'impacte econòmic que té una decisió com aquesta.
2: També diria estar atentes a les convocatòries que estan fent els centres, perquè ara, per exemple, n'hi ha instituts o escoles que estan demanant a les famílies que no duguen els xiquets com a mesura també de protesta, per a que els profes puguen anar, però no s'avancen les classes, no? Com intentar gestionar el tema de la vaga des d'un altre prisma que no ofegui tant als docents econòmicament. Pues si al centre de referència dels vostres fills o filles s'està fent una proposta com això, pues donar-li suport també al que s'estiga fent.
1: Molt bé.
2: I si se tallen carreteres, que la gent ens tinga un poquet de paciència, per favor, ho sentim molt, però entengueu-nos.
1: No, tota la raó del món. Vale, llavors, poden o anar al seu centre educatiu del seu barri o vindre a ser a l'acampada o havies dit al començament, és una pàgina web o
3: sí, a través de la pàgina web de la coordinadora d'assemblees de docents del País Valencià, allí hi ha enllaços a la caixa de resistència, es poden fer donacions a través de transferència bancària o a través de Bizum. I si no això, en els centres o en l'acampada hi ha... No en tots els centres, això és una iniciativa que cada centre gestiona d'una manera, però podem preguntar a les assemblees de professors, podem preguntar potser a les associacions de famílies i bé, en molts centres està duent també aquestes caixes de resistència.
0: Molt bé. I emocionats que participaren els bombers en la manifestació?
2: Molt. O sigui, en els bombers i en tot el món, t'he de dir, que atopin els bombers. A mi m'ha flipat que vingueren l'altre dia, però igual els estibadors també s'han com fet un comunicat, no? Les hueles que estan venint, és que és com... Està sent molt bonic, molt bonic, molt emocionant. Els treballadors de la plaça que han estat estos dies muntant el Corpus, pues, alguns duien els xupetins, escrits, suport als docents. Simbòlicament és molt fort. No? Això és la meva parcel·la de poder, és menuda, però vaig aprofitar-la fins al final. I s'agraeix molt.
0: Molt bé. Algo més que volíeu afegir?
3: Què més?
0: Pues que sabeu que teniu els micròfons de Ràdio Malva i de Ràdio Flautes a la vostra disposició. I bueno, ara vos demanaré un tema musical, que no ho han fet al principi, però vos demanaré que trieu un tema musical per a posar després d'aquesta entrevista. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molta sort.

0: quatre organitzacions amb la col·laboració de Juntes per l'Habitat i València no està feta. Aquest és el camí per avançar, unides i fortes. Hem de continuar ampliant la lluita contra la mercantilització de l'habitatge que patim. Cada dia, 11 famílies pateixen la brutalitat del desnonament. O s'angoixen perquè se li nega la renovació o signatura d'un contracte de lloguer. Cada dia, desenes d'habitatges del nostre parc residencial es venen. Moltes amb famílies vivint per l'especulació i turisme. S'amplia la colonització del territori construint en zones inundables i assetjant persones com les de la Fórmula 1.
1: Les polítiques del govern central i també amb major contundència el brutal retrocés de les polítiques de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament. Des que necessitem... Des que necessitem un pla de lloc amb mesures urgents. Una, reallotjament de les famílies desnonades i la paralització de tots els desnonaments sense alternativa, com amb la cessió d'ús dels habitatges de grans tenidors, amb la intermediació per aconseguir lloguers socials, programa Llogam, la regularització dels habitatges de veda, també el topall de preus, baixada de lloguers i declaració de zona tensionada. Cal prohibir la venda d'habitatges en famílies per especular i l'ampliació del parc públic que com amb la propietat expropiant l'habitatge de la banca rescatada i fos pel tot. Intervenint en els vivendes buides i apartaments turístics il·legals, impulsant el dret de tanteig i retracte i el cooperativisme, recuperant i rehabilitant els habitatges de la Sareb i, per últim, dissenyant un programa solidari amb els xicotets propietaris.
0: Lleguen al poble valencià. Els problemes de l'habitatge tenen la mateixa causa que és la renda de sectors, educació, reconstrucció social, sanitat, igualtat, pobres, dependència, migració, medi ambient. Són fruit d'unes polítiques que van en contra de la ciutadania i a favor del capital. Per això fem una crida a la màxima implicació en la coordinació i preparació d'una forta mobilització, informant que aquest procés comença ja. Per a algunes organitzacions, aquest dijous 11 en una concentració en la Generalitat Valenciana a les 10 hores.
2: A continuació, el sindicat de llogaters llegirà el seu.

La construcció massiva no abaixa els preus ni de compra ni de lloguer, però sí arrasa amb el territori i contribueix a un model de ciutat cada vegada més inhabitable que desintegra les xarxes comunitàries. Un model que porta a una ciutat enfocada a l'igual espectacle i a l'acumulació de béns i vendes per part d'uns pocs, a costa de la vida de la resta. Front a això, comunitat, cures i cooperació. Hem d'activar tots els mecanismes que tenim al nostre abast. Les administracions també són còmplices. I exigim que facin la seva part. Regular els preus de l'habitatge, revertir i prohibir el lloguer turístic i crear un parc públic de vivenda digne. Desmercantilitzem la ciutat per aconseguir barris dignes i vius. I fer-ho des de la comunitat i la col·lectivitat. Reapropiem-nos i cooperativitzem els habitatges, que avui dia es destinen a l'especulació, al rendiment i a la turistificació. No ens oblidem de les nostres companyes docents que duen 4 setmanes de vaga de lluitant contra els mateixos enemics que són els que volen fer negoci de les necessitats bàsiques, siguin estes, l'educació o l'habitatge. Avui estem de la mateixa manera que continuarem ocupant el que és nostre, la ciutat i el lloc.

0: que des de València del refugi estem denunciant públicament com a conseqüència d'una falta de vivenda pública, de la caïda de l'escut social, d'una falta de llei de vivenda que ha convertit el dret a techo en un bé de mercat. És la conseqüència d'un racisme estructural no treballat que afecta les oportunitats d'accessos als mercats immobiliari i laboral. És la conseqüència d'una pèrdua de nivell adquisitiu, intencionat, pujada del preu de la vivenda, alimentació, no acompanyada d'una pujada salarial de manera proporcional. De tot el exposat, solem traure una conclusió. Qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment, al igual que les persones del Fórmula 1, 1.300 persones que estan en barracons, tindríem que elegir entre menjar o techo. Ens tenen agotats, empobreïts i enclavissats. És altra de la forma de desarticulació dels moviments socials, autoorganitzats i essencials per a la nostra pròpia supervivència. El desallotjament de les xaboles és sols el primer pas. Tras el major desallotjament que jamás produït en tota Europa, lo siguient en ser serà expulsar dels seus hogars i carrers seran els nostres veïns i veïnes del Grau i de Nazaret, perquè el desallotjament de la Fórmula 1 és en prop d'un país on els inversors són fondos buitres, un d'ells baix el nom d'Atilan, empresa de la família de Juan Roig. Aquestes empreses privades de fondos buitors ho tenen perquè obtinguin majors beneficis, se pagarà el deute que encara queda de la Fórmula 1, que són 43 milions d'euros, 24 milions anem a pagar-los tots nosaltres perquè l'Ajuntament va pagar-los la meitat de lo que queda de deute de la Fórmula 1. L'altra meitat es pagaran ells, però pagaran segurament en parcel·les. És a dir, que a ells no li va costar ni un cèntim. La construcció d'aquestes vivendes no és per a nosaltres, no és per a les persones que viuen i que estan en la classe obrera, sinó que està enfocada de manera quasi exclusiva a inversors estrangers. I n'hi ha que pensar que per damunt de tot aquestes persones que viuen en el Fórmula 1 sobretot són persones. No a l'especulació en el dret a la vivienda, no al desallotjament sense alternativa habitacional, no a la gentrificació dels nostres barris, ante l'ordre capitalista que desperta la lluita de la classe obrera.
1: Acaba de llamar mi asistente social que tengo el lanzamiento para el viernes, no me habían avisado. Por favor, os pido que me ayudéis y que me digáis lo que tengo que hacer.